0: while I was sliding my way.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
12: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
11: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
9: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
13: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gym.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
14: On t'has ficat aquesta nit?
11: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
15: Què tal? Bon dia. Diumenge 4 d'octubre continua l'alerta excepcional per les pluges que han descarregat amb força aquesta nit en municipis com Barcelona i l'àrea metropolitana. En alguns punts s'han superat els 200 litres en poques hores. Ara les precipitacions es desplacen cap al Maresme i Girona, on s'ha enviat una alerta als mòbils. Concretament ha estat a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i el Gironès. En algunes d'aquestes comarques s'ha repetit per empitjorament de la situació i fa poc Protecció Civil ha afegit un altre alert per a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i algunes parts de Barcelona davant el risc del desbordament del riu Besòs. Susana Ruiz, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: En paraules de Protecció Civil, la situació continua sent crítica. Hores d'ara, però, no costen danys personals. El risc màxim es manté.
16: Sí, són hores molt difícils, les que hem passat i les que vindran.
17: És un moment crític. Recordem que estem en una situació d'emergència per risc d'inundacions. Ja estem veient aquests desbordaments que s'estan produint en diferents punts, rieres de tota la conca del Besòs. Estem parlant d'una situació de risc greu que obliga a mantenir aquesta restricció de la mobilitat.
16: És Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, insistint en la instrucció, que no recomanació, de no sortir de casa si no és imprescindible, perquè la situació encara ha d'empitjorar.
17: Insisteixo, de cara a la ciutadania, no us desplaceu en aquestes hores fins que acabi la restricció de mobilitat, perquè estem en una situació de risc, amb desbordaments, i una situació que anirà empitjorant. Ha crescut el Besòs i encara ha de recollir aigua que ha plogut, que està plovent i que pot provocar encara més problemes.
16: Són declaracions a TV3 i, com deia el senyor Delgado, la situació s'està complicant per moments a la zona del Besòs, on el riu ja està desbordat. Per això Protecció Civil envia una alerta als mòbils de Montcada, Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i algunes àrees de Barcelona properes al riu, en què demana a la població que hi viu allà a prop que, si li arriba aigua, pugi a les plantes superiors.
15: A primera hora del matí, els bombers ja han hagut de rescatar persones atrapades als seus vehicles a les rieres de Granollers i Canovelles, al Vallès Oriental, que han sortit de mar.
16: A Granollers s'han superat els 224 litres per metre quadrat, 68 dels quals caiguts només en mitja hora, segons Protecció Civil. Els bombers acumulen prop d'un miler de serveis des de l'inici del temporal, dels quals els més recents han estat a la Regió Metropolitana Nord. Maresme i Vallès Oriental són ara mateix les comarques que estan registrant més incidències, algunes de les quals de molt risc, com explicava Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
0: Que tenim unes quantes alertes de vehicles que han sigut arrossegats, que estem també traient persones que estan ara mateix sobre en el sostre del vehicle. Llavors, aquest és el servei ara prioritari que ens està entrant.
16: I insistim perquè quedi clar el missatge, Gemma, els aiguats de màxima intensitat continuen avançant cap al nord, no han acabat, aquest episodi no ha acabat, es preveu que les comarques més castigades siguin Vallès Oriental i Maresme, que ja han rebut, com estem explicant, i que fins a les dues de la tarda les que entomin més patacs d'aigua siguin la Selva, el Baix Empordà i el Gironès, màxima precaució i evitar desplaçaments si no són imprescindibles.
15: Aquesta és precisament la petició que ha fet la consellera d'Interior, Núria Parlon, des del Centre d'Atenció a les Emergències.
18: Si us plau, quedeu-vos a casa. S'estan incrementant el volum de serveis i simultaneïtat d'atencions per part de bombers. Us demanem que us quedeu a casa. La tempesta està generant quantitats d'aigua molt gran.
15: En aquest context, Núria Saró, què hem d'esperar per les properes hores? Bon dia.
19: Hola, bon dia. La situació continua molt complicada, ara especialment a les comarques de Girona, on estan els aiguats més intensos. Entre ahir i avui s'han acumulat més de 100 litres per metre quadrat en el Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, més de 250 tant a Granollers com també a Mataró. L'avís vermell continua activat a bona part de les comarques de Girona i també al litoral de Barcelona. Molta precaució, especialment al litoral, perquè seguirem amb ruixats i amb pluja i seguirà plovent on ja ho ha fet molt. De fet, els rius baixen amb molta aigua, així que molta precaució. Més tranquil·litat la tenim a les comarques de Lleida, de Tarragona. Tot i això, aquesta tarda podem tindre ruixats dispersos en bona part del territori. Res a veure amb el que hem tingut aquesta nit i aquestes hores. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes es moren entre els 20 i 25 graus i ara els termòmetres van des dels 16 graus a Lleida, 17 a Tarragona, 18 a Girona i 20 a Barcelona.
15: Doncs connectem aquesta hora amb Girona. Carles Couso, quina és la situació a aquesta hora?
20: Bon dia, Gemma. Doncs la situació ha empitjorat a les comarques de Girona. Plou a bots i barrals en molts punts de la demarcació. És aquest el motiu pel qual, ho dèieu, fa molt pocs minuts, veïns de totes les comarques litorals, Baix Empordà, Alt Empordà i la Selva, han rebut un nou SOS alert recordant el que ja es deia el de primera hora, limitar al màxim la mobilitat. A aquesta hora tenim en marxa la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències a la delegació del Govern de la Generalitat per valorar com han de ser les pròximes hores a les comarques de Girona, que, com deia la Núria Saró, es preveuen complicades. Oients ens fan arribar imatges, per exemple, a Gemma, a Blanes, on l'aigua en alguns carrers ja ha arribat pràcticament a l'alçada dels vidres d'alguns vehicles que hi ha circulant al carrer. Per tant, recordem la recomanació no sortir de casa perquè hi ha crescudes molt sobtades. De fet, deixem afegir que l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, acaba d'emetre avisos per risc de desbordament a la conca del Tordera, a Fogars de la Selva, en alguns punts del Ter, també afluents d'aquell riu, i a rius i rieres de tota la comarca de la Selva.
15: Gràcies, Carles. N'estarem pendents. Repassem ara afectacions i restriccions diverses. Susana, comencem pels trens.
16: Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat no ofereixen servei. En cas de Rodalies, només funcionen les línies cap a les zones que no estan afectades per les pluges, això és, de Barcelona cap avall. La resta de la circulació s'ha suspès fins a nou avís. A Ferrocarrils, el servei de trens també està aturat. La previsió és reprendre'l a partir de les dues de la tarda.
15: El metro.
16: El servei s'ha reprès a les 5 de la matinada, però amb alguns trams sense funcionament. A la línia 1 no hi ha servei entre Catalunya i Marina. Tampoc a la línia 3 entre Paral·lel i les Serps, a la 9 Sud entre Prat Estació i Europa Fira i tampoc a la L10 Nord, entre Bonpastor i Llafià.
15: A les carreteres, segons Trànsit, estan tallades per inundacions, entre d'altres vies.
16: La B10 a Santa Coloma de Gramenet per inundació de la calçada, en els dos sentits de la marxa, la AP7, entrades i sortides a l'autopista Cardedeu, a la C17 a Montcada, cap al sud.
15: i per esllavissades.
16: La C-16 a Sant Cugat en sentit sud, la Nacional 150 a Terrassa i la C-60 a la Roca del Vallès en sentit Mataró.
15: Sí, és imprescindible circular. Recomana consultar les incidències vàries a la web del Servei Català de Trànsit. Acabem fent un cop d'ull a l'aeroport del Prat,
16: on s'acumulen retards eterns i cancel·lacions des d'ahir la tarda i a més de 200 vols afectats.
15: Doncs arribem amb aquesta informació al punt de les 9 del matí. La informació continua a aquesta hora a la cadena SER.
10: En la SER.
21: A vivir, que son dos días. Con Javier del Pino.
22: En A Vivir, la información del domingo. Soy Jaime Nadi, buenos días.
23: Hola Javier, buenos días. Enseguida repasamos el temporal en Cataluña, pero antes es noticia que se está produciendo ahora mismo en Ceuta. La policía acaba de iniciar el desalojo parcial de la playa del Trampolín, donde se asientan miles de inmigrantes que se mantienen hacinados en chabolas. Nos vamos a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, ¿qué tal? Buenos días.
24: Buenos días, pues se trata de un desalojo parcial, como dices, es una primera fase, una mañana, por cierto, con lluvia que está realizándose de alguna manera con alguna dificultad. La policía, eso sí, se ha desplegado sobre el terreno. Hay seis grupos de la unidad de intervención policial, aproximadamente 240 efectivos de antidisturbios. Además, hay dos vehículos BMR que se han desplazado desde Madrid para poder garantizar este traslado, un traslado que se va a realizar en autobús hacia el centro de atención temporal de emigrantes que se encuentra en las naves del Tarajal.
23: Gracias, Mendoza. En Cataluña están siendo horas muy complicadas por el temporal que mantiene la alerta excepcional después de que las lluvias hayan obligado a restringir la movilidad en 20 comarcas. Lo último que acabamos de conocer es que Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los móviles en las zonas de Barcelona, Moncada y Reixac, Santa Coloma de Gramenet, San Andrià de Besòs, por el riesgo de desbordamiento del río. Así suena el río Besós, que baja con mucha fuerza a esta hora. De hecho, la alerta hidrográfica es extrema. En las imágenes se aprecia el enorme caudal que está descargando. Vamos a buscar la última hora. Radio Barcelona, Gemma Alegrí, buen día.
15: Hola, buen día. Protección Civil ha incorporado dos nuevas alertas. Es la última hora. Una a los teléfonos móviles de los ciudadanos de Moncada y Reixac, Santa Coloma de Gramenet, San Adrià de Besòs y Barcelona. En el mensaje pide a la población cercana al río que si el agua llega a sus viviendas suba a las plantas superiores. Y la otra alerta por incidencias graves en el Maresme y el sur de Girona, que previamente ya habían sido alertados. A esta hora la situación se complica por momentos, especialmente en la zona del Besòs, donde el río está a punto de desbordarse. Se han cortado los accesos al parque fluvial y Protección Civil insiste en la necesidad de alejarse de todos los cursos de agua. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha pedido extremar les precaucions i quedar-se en casa.
25: Des del Centre de Gestió de l'Emergència, SECAT Barcelona, un missatge a la ciutadania: si us plau, quedeu-vos a casa.
15: Parlon també ha explicat que els serveis de bomberos i emergències estan augmentant ante la evolució de l'episodi. Hasta les 7 de la mañana, el telèfon d'emergències 112 ha recibit més de 5.000 llamades.
23: Gracias, Gemma. Además, el fuerte temporal está provocando cortes de luz en algunos puntos en Cataluña. En l'Hospitalet de Llobregat se está intentando restablecer el suministro eléctrico en algunas zonas. David Quirós, alcalde del municipio, en declaraciones esta mañana a Matinal Ser.
26: Tenemos cortes pequeños de luz en diferentes usuarios. Aún no hemos podido con Endesa acabar de afinar de cuántos usuarios se trata, y también tenemos afectación sin luz en algunas zonas de espacio público.
23: Ha confirmado además que se han registrado decenas de incidencias con casas inundadas, aunque no ha habido que lamentar de momento víctimas mortales. Temporal también en Vizcaya, que deja un centenar de incidencias, sobre todo en el centro de Bilbao, donde también se han registrado inundaciones. Radio Bilbao, Anegarea.
27: Sí, la lluvia ha afectado principalmente al Gran Bilbao, municipios como Sondica, Echevarri o Erandio, con arquetas rebosadas y carreteras como la de la Avanzada cortadas. En 5 horas se han registrado más de 75 litros por metro cuadrado. Es más de la mitad de todo el agua que había caído durante los últimos 4 meses en Vizcaya. Emergencias ha recibido, sí, esta pasada noche, 137 incidencias solo en Bilbao. En concreto, el casco viejo ha sido una de las zonas más afectadas, con el agua superando los 50 centímetros de altura. La alerta naranja llegó una hora después de que comenzara a llover con intensidad.
10: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
28: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
29: Carglass cambia, Carglass repara.
1: El otoño cambia el ritmo. Es momento de fijar prioridades, retomar rutinas y avanzar hacia nuevos objetivos. En HSN nuestro foco está siempre en la calidad. Investigamos, desarrollamos y fabricamos bajo estrictos controles. Cuando hablamos de nutrición, la seguridad y la calidad no son negociables.
2: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
3: Vestidos de gala, corsaje de flores y una pesadilla de la que no podrás despertar. Este año el Festival de Sitges nos traslada al lado más oscuro de la adolescencia y los bailes de graduación. Del 8 al 18 de octubre, acompáñanos en nuestra 59 edición y descubre por qué seguimos siendo el mejor festival de cine fantástico del mundo. ¿Nos concedes este baile? Colabora la cadena SER.
4: Los jueves en Hoy por Hoy, Los Jabos, con Jacobo Vergareche y Manuel Jabois.
5: O sea, vosotros, para aclararme yo, vais a traer cada jueves, cada uno de vosotros va a traer una historia que la va a presentar como una anécdota real en su vida. Y a partir de ahí va a haber dos personas todas las semanas que me van a ayudar a mí a haceros preguntas para averiguar si esa anécdota que nos estáis contando es real o es falsa.
4: Los Jabos, verdad o mentira, realidad o ficción, con Aymar Bretos, en la SER.
7: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
8: Ràdio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 1400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
9: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
29: Intel·ligència artificial. Ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
30: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
29: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
30: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de la 7.
29: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
31: Papi, posa el disc. Papi, posa el disc. Papi, posa el disc.
29: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: parte del temporal que continúa y mantienen aviso rojo a toda Cataluña. Radio Girona, Carles Causo.
1: Minutos, la situación, nos dicen los alcaldes de la zona, ha mejorado, pero el río Ridaura, que desemboca en Playa de Haro, ha desbordado en el tramo final de su recorrido. Y es que en pocas horas ha llegado a multiplicar por 5 el nivel que llevaba esta mañana. Se recomienda a los vecinos que se queden en su casa, también en la Bisbal, por donde pasa el Daró. Confían en que si no llueve más, la situación pronto estará controlada. También se ha mandado un alert hace muy poco rato a los vecinos de San Antoni de Calonja por el crecimiento sobrevenido de ríos y torrentes.
0: Recordar que el temporal ya ha provocado 2 víctimas mortales y un desaparecido en la provincia de Barcelona. A esta hora, por cierto, la situación en la estación de Sants es caótica y decenas de trenes de alta velocidad con retrasos de casi hora y media, además de muchos trayectos que han desaparecido de las pantallas. Hay alrededor de un centenar de personas haciendo cola en los puntos de información. Más asuntos. El PP volverá a llamar a los ministros de Interior, Defensa y Exteriores al Senado. Acabamos de conocer que los de Feijóo llevarán al pleno del miércoles el inicio de la anunciada comisión de investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Adrián del Pozo.
2: Los populares vuelven a citar, sí, en la Cámara Alta a Marlaska, Robles y Álvarez para dar cuenta de su gestión ante la crisis migratoria en Ceuta. Los citan en 3 semanas consecutivas para comparecer ante sus respectivas comisiones. El primer citado es el titular de Interior, Marlaska, el próximo jueves 8 de octubre. Recordemos que el PP ya los ha citado en anteriores ocasiones, aunque de momento no han comparecido allí en el Senado, sí lo han hecho en el Congreso. El PP además usará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar este miércoles la apertura de la Comisión de Investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Recordamos que el PP ha abierto en esta legislatura hasta 8 comisiones de investigación en el Senado.
0: Nos vamos a Badajoz. Allí está en marcha la manifestación por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas en el marco de la oleada de protestas este fin de semana para poner fin a la crisis habitacional. Lucía Herrero, adelante.
3: Buenas tardes, así es. A las 12 se iniciaba una nueva marcha en Badajoz que partía desde la Oficina Comarcal de Vivienda y hasta ahora nos encontramos en la Plaza de España, donde se ha leído un manifiesto en el que se llama la huelga general como única alternativa. Según datos que nos ha proporcionado la Policía Nacional, hasta ahora se concentran cerca de 500 personas aquí. Varios de sus manifestantes insisten en la importancia de continuar movilizándose y sobre todo de acabar con alquileres imposibles para muchos de ellos. Les escuchamos.
4: Es insostenible lo del tema de los alquileres. Deberíamos estar aquí la mayoría de la sociedad, no solamente personas que, entre comillas, se consideran de izquierda, porque esto afecta a toda la sociedad.
5: Como joven, la verdad es que considero que estar aquí es lo más importante, porque la verdad es que es fundamental como joven y como ciudadana y humana.
3: Y entre las reivindicaciones se ha hecho especial hincapié en los 2 casos de desahucio que están previstos en Badajoz este mes de octubre. De hecho, el próximo es el día 7, así que continuamos muy pendientes de todo ello.
0: Por cierto, la AMET acaba de activar el aviso rojo por lluvias en el sur de la provincia de Badajoz. En Madrid continúa también la acampada en la Puerta del Sol después de la masiva manifestación por la vivienda este sábado. Sigue la reivindicación en la céntrica Plaza Madrileña a la espera de la decisión del presidente del Gobierno de si adelanta elecciones. Juan Márquez, ¿cuál es la imagen a esta hora allí? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Ahora mismo se encuentra todo relativamente tranquilo. Muchos manifestantes dicen estar muy cansados porque anoche pasaron unos momentos duros, con mucha tensión, con la llegada de algunos miembros de Núcleo Nacional, aunque en las próximas horas se espera movilizarse más.
7: Nosotras, en principio, la idea es seguir aquí mientras el cuerpo aguante, haciendo visible nuestra lucha, que no deja de formar parte del resto de la lucha de colectivos que están aquí.
8: Creo que no estamos pidiendo imposibles ni escenarios ficticios. Entonces creo que
6: hay acampados que ahora mismo no se encuentran aquí porque han asistido a la protesta que hay en Atocha por apoyo a Palestina, pero luego volverán. Mientras tanto, la jornada se mantiene con calma y la coexistencia entre los turistas, los curiosos que se acercan a preguntar y los propios manifestantes.
0: Y terminamos en Bilbao. El Museo Bellas Artes ultima ya su reapertura después de su ampliación en Eco Herraiz. Está allí, cuéntanos.
9: Se han ganado 6.000 metros cuadrados con las obras y se distinguen 13 espacios de arte divididos en 3 arquitecturas. Cabe destacar que el 80% de los espacios del museo han sido renovados. Miguel Zugaza es director del museo.
10: También en el centro de todo un sistema, no quiero decir que sea un sistema centralista, ¿no? Pero sí es un gran faro, ¿no? Para todo el sistema del arte en el País Vasco, pero también para toda una región.
9: La estrella del programa inaugural es el homenaje a la colección de Plácido Arango y la gran novedad a Gravitas, un volumen que flota como un puente de 55 metros sobre los edificios originales con la firma de Norman Foster, que comparecía hace escasos minutos aquí en el Bellas Artes de Bilbao.
0: Y en los deportes termina el Gran Premio de Bahrein disputado en Malasia. Cristina Soto, muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Sí, termina una carrera marcada por la lluvia. Verstappen consigue su primera victoria de la temporada por delante de Antonelli y Hamilton. Alonso ha sido octavo y consigue 4 puntos. Sainz, 17º. En baloncesto arrancan los partidos de la Liga CB. De la jornada de hoy comienza el tercer cuarto del Lleida San Pablo Burgos y del Coruña Bilbao. Y segundo cuarto del Obradoiro Real Madrid. Ventaja para los blancos. Y en ciclismo, en marcha el europeo de ruta masculino en Eslovenia. 196 kilómetros entre la capital eslovena y Senkur, sin Tadej Pogačar y con Juan Ayuso entre los españoles.
0: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER, más información dentro de una hora ya en tiempo de Hora 14 con Almudena Lopesino.
12: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
13: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
14: On t'has ficat aquesta nit?
15: Bon dia, és la 1:05. Avui no hi ha Tot és comèdia. Comencem aquesta hora un programa especial per informar de les pluges torrencials que continuen afectant Catalunya. El balanç a aquesta hora és de 2 morts i un desaparegut, el balanç provisional del temporal de pluges que ha escombrat Catalunya en les últimes 24 hores. A aquesta hora compareix el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui escoltem en directe.
16: Cada mar ha estat de 288 litres per metre quadrat, el nivell més alt que hi ha hagut tot aquest episodi a Catalunya, seguit de Mataró, 254 litres per metre quadrat, i de Granollers, 248 litres per metre quadrat. Dades senzilles per simplement posar de manifest l'excepcionalitat del fenomen, tant en quantitat de pluja acumulada, com també ens comentaven els professionals del Meteocat, amb la intensitat que hi ha hagut de pluja en alguns moments concrets. Doncs, per exemple, a la zona de Granollers, 68 litres en 30 minuts, que és un episodi absolutament d'una intensitat molt elevada. No? Per tant, fenomen que hem patit, molt excepcional, primer cop que es produeix a Catalunya. Quina és la situació ara? Doncs la part més rellevant que els hem de comunicar i que hem avaluat ara a la reunió del CECAT és que la part més important d'aquest episodi ja està marxant de Catalunya. Estem ja, per tant, està sortint pel nord de Catalunya i podríem dir que no podem baixar la guàrdia, però que entrem en una etapa molt diferent de la que hem viscut, sense, insisteixo, baixar la guàrdia. Aquesta nova situació, aquesta nova etapa en la que entrem ara, ens porta a prendre les següents decisions. En primer lloc, a partir de les 2 de la tarda aixecarem les restriccions a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Avi del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques, aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVER, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a fer el curiós, a fer el badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bau i el Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte l'Alt Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Vall del Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No? Pel que fa referència als serveis, estem en una fase de recuperació dels serveis, serveis de tot tipus, serveis viaris, serveis ferroviaris, serveis de transport aeri també, s'estan recuperant i es aniran recuperant progressivament durant el dia d'avui. Facin-se vostès càrrec que hi ha hagut afectacions molt importants. A les carreteres s'estan recuperant la C60, s'està recuperant alguns accessos a l'AP7, tot i que ja està l'AP7 plenament operativa, s'està recuperant també una part de la carretera de la via B10, moltes carreteres interiors tenen problemes de caiguda d'arbres o d'esllavissaments que ens porten a recomanar als ciutadans...
15: Són les paraules d'aquesta hora del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està compareixent per explicar les novetats d'aquestes pluges, d'aquest episodi torrencial de pluges que afecten Catalunya. La principal novetat, el principal titular, podríem dir, és que s'aixequen restriccions a totes les comarques, excepte a l'Empordà. Oriol Soler, què més ha dit el president?
17: Doncs, Gemma, el president ha començat traslladant el condol a les dues persones mortes, als seus familiars, al seu entorn, fruit d'aquest episodi. S'ha dit, Illa, que no hi ha precedents al litoral català d'un episodi meteorològic d'aquestes característiques. Com deia, a partir de les 2, com comentaves tu, s'aixecaran les restriccions, menys a l'Empordà, on sobretot preocupa molt la situació de l'Unyà, el Daró, la Tordera i el Riu d'Aura. Allà hi haurà restriccions fins les 9 de la nit. Illa, que també ha demanat als ciutadans que no agafin ni la C35 ni tampoc la Nacional 2, que si s'han de moure per aquella zona ho facin per la P7. I el titular que ens queda a hores d'ara és que s'ha acabat una part d'aquest episodi, però que comença un episodi nou. Diu el president que això no s'ha acabat i que encara hi ha probabilitat molt alta d'aiguats torrencials a la costa de Barcelona cap amunt.
15: Gràcies, Uri. Doncs ara és el moment de repassar el balanç del que ha estat el temporal fins ara. Ho dèiem només començar. Hi ha 2 morts i un desaparegut. És el balanç provisional del temporal de pluges. A aquests danys personals s'hi han de sumar centenars d'inundacions en baixos, soterranis i carrers. I a més també la crescuda de rius i rieres. Anem a pam. Susana Ruiz, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
15: Què en sabem de les víctimes del temporal?
18: Són un home de 75 anys que ha mort en una zona de caravaning d'habitatges prefabricats a Tordera, al Maresme, on ha cedit un mur que li ha caigut a sobre. Els serveis mèdics desplaçats fins al lloc no han pogut salvar-li la vida. La segona víctima és un altre home que ha mort en un tornès del Vallès. Els bombers han trobat el seu cadàver quan feien tasques de buidatge d'un garatge completament inundat. La família havia alertat ja de l'absència d'aquest home. I afegim que Salvament Marítim i els bombers estan buscant un jove desaparegut que ha caigut a la riera de Pineda, que desemboca al mar.
15: La nit i matinada han estat molt complicades per tots els cossos d'emergència, que deixen xifres molt altes d'activitat.
18: Sí, en consonància amb aquests registres de rècord, no?, de pluja, fins a les 11 del matí els bombers han atès gairebé 1.700 avisos per rescats de persones atrapades en cotxes i baixos, evacuacions, caigudes de murs, filtracions en pisos i altres incidències menys greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades per incidents relacionats amb les pluges, i el sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet 237 atencions a persones, totes lleus, per sort, però 51 han estat traslladades a un centre hospitalari.
15: La situació ha començat a millorar cap a les 11 del matí. En aquell moment s'ha enviat una nova alerta als mòbils. Ha sigut, Susana, el moment en què el govern ha aixecat les restriccions en una dotzena de comarques del litoral i el prelitoral central, perquè el temporal s'ha anat desplaçant cap al nord, que és el que preocupa ara.
18: Sí, efectivament, el que ha passat a les 11 és el que passarà a partir de les 2 amb la resta de comarques afectades, llavors dels 2 Empordàs. Interior, però, demana igualment molta prudència en totes aquestes comarques on s'aixequen les restriccions per evitar situacions de risc, ho deia la consellera Núria Parlon.
19: Doncs els veïns que estan a prop del Besòs, tant de Santa Coloma com de Sant Adrià, com de Montcada, actitud sobretot de no apropar-nos a la llera. Tampoc cal baixar a veure si el pàrquing se t'ha inundat o no se t'ha inundat, ja tindrem temps. Hem d'evitar els riscos en una situació en la qual Bombers va restabilitzar la normalitat, però encara hi ha serveis simultanis i molta feina a fer.
18: Qui diu el Besòs, doncs diu el Daró, l'Unyà o la Tordera. S'han aixecat les restriccions de mobilitat en aquesta dotzena de comarques, seran més a partir de les dues, però això no vol dir que haguem tornat a la normalitat, perquè el temporal ha deixat un rastre molt visible de destrosses i de rius que baixen molt crescuts.
15: Són un quart de dues del migdia. Anem ara fins a Girona, allà hi tenim en Carles Couso. Carles, hola.
1: Hola, bona tarda. Bon dia, Gemma.
15: Bon dia.
1: Horari d'hora 14 em fa dir-te bona tarda, perdona.
15: D'aquí una estona, com que també t'haurem de recuperar, em dius bona tarda. Carles, en tot cas, la notícia aquesta hora és l'enviament d'un nou US Alert, d'una nova alerta als mòbils per alertar precisament del desbordament de rieres a Calonja i Sant Antoni.
1: Sí, ara mateix, a aquesta hora, a les comarques de Girona tenim tres punts sensibles pel que s'ha enviat un US Alert fa poca estona. Tot i així, hem de dir que la situació a aquesta hora està millorant tant en el Daró com en el Ridaura. En el Daró, que és aquest riu que travessa la Bisbal, ha arribat a baixar moltíssima aigua fa molt poca estona. A més, ens deien veïns de la zona, ho ha fet en molt poc espai de temps. De fet, ha arribat a multiplicar per 7 el seu nivell en poc més de 3 hores. I una situació semblant ha passat al Ridaura. És un riu que comença a Llagostera, passa per Santa Cristina i acaba a Platja d'Aro. És un riu que també ha multiplicat per 5, en aquest cas, el seu cabal en poc més de 3 hores, i des de l'ACA deien, és una cosa que en les estadístiques internes que tenen ells es preveu que passi un cop cada 100 anys. Per tant, ha sigut un episodi molt extraordinari. Ara l'alcalde ens explicava que la situació estava millorant, però tot i així el Ridaura, a diferència del Daró, sí que ha desbordat a la desembocadura i ja encarant cap a Platja d'Aro. I s'ha enviat un últim alert diferent al del Daró i el Ridaura, en aquest cas per avisar també de possibles desbordaments a rius i rieres de la zona de Calonja i Sant Antoni. Per tant, tenim aquestes tres zones sensibles, el Daró en el seu pas per la Bisbal, el Ridaura en el seu pas per Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, i aquests rius, aquestes rieres que van a Calonja i Sant Antoni. Això, Gemma, pel que fa al front dels rius i de les rieres, però altres afectacions importants a aquesta hora a les comarques de Girona, on ara hi ha l'epicentre de la tempesta, seria a l'Hospital de Blanes. Des de primera hora està sent un matí molt i molt complicat a l'Hospital de Blanes, perquè les pluges intenses que han caigut a la zona de la Costa Brava Sud s'han arribat a acumular uns 160 litres per metre quadrat, han inundat els baixos, les urgències de l'Hospital de Blanes. Han afectat també els laboratoris i les zones de radiografies. Ens diuen des de Salut que han pogut reubicar a tots els pacients que hi havia a l'hospital, però avisen, important, que la gent de la zona de la Costa Brava Sud, de l'Alt Maresme, que no es desplaci a l'Hospital de Blanes, que si té alguna emergència, que abans de desplaçar-se truqui al 061, perquè el més probable és que vagi als serveis d'emergències a casa de la persona afectada o que els derivin, en aquest cas, o bé a l'Hospital Santa Caterina de Girona o a l'Hospital de Calella.
15: Gràcies, Carles. Connectem amb tu d'aquí una estona.
1: Una abraçada.
15: Les últimes hores també han estat especialment complicades al transport. A l'estació de Sants de Barcelona fa poca estona que han sortit els primers trens d'alta velocitat, i a Sants hi ha en Ferran Dalmau. La imatge aquesta hora és de caos. Ferran, hi ha notícia d'última hora.
20: Sí, Gemma, la notícia d'última hora és que fonts de Renfe avisen que no està previst que a les dues, tot i que s'aixequin les restriccions a les dues, no està previst que a les dues tornin els trens de Rodalies ni a les dues en punt, ni a totes les línies. Ara mateix, a les pantalles de fet de l'estació de Santa Rodalies, quan queden uns 40 minuts per les dues del migdia, no apareix cap tren de Rodalies previst. Estan absolutament buides les pantalles, és una imatge atípica, i en paral·lel, a l'altra banda de l'estació, els trens d'alta velocitat han començat a sortir al voltant de quarts d'una del matí, quarts de les 12:30
15: sortien. Fa poca estona, sí.
20: Sí, fa poca estona sortien els primers trens amb retards de fins a 1:30, i sobretot hi ha molt desconcert aquí a l'estació de Sants, perquè molts dels passatgers que estan esperant el seu tren, ni tan sols el veuen a les pantalles, a vegades a la pàgina web els apareix que els han cancel·lat el tren, a les pantalles no el veuen, des dels punts d'informació on hi ha centenars de persones esperant que els diguin alguna cosa amb el seu tren, no tenen més informació. Hem pogut parlar amb alguns d'ells i ens explicaven que la situació és absolutament caòtica a aquesta hora.
2: Ahora sale cancelado, ahora sale en la página de Renfe sale cancelado y estamos esperando a ver si hay un cambio o algo porque no sabemos si saldrá, no saldrá.
21: El nuestro no sabemos ni en cuál vamos a viajar ni a qué hora va a salir porque ahora ha desaparecido del panel ya hace como hora y media y bueno, no hemos vuelto a saber más.
20: La imatge ara mateix és de desenes i desenes de persones al voltant de tots els punts possibles que puguin ser d'informació on creguin que poden obtenir algun tipus d'informació, esperant amb les maletes tirades al terra també, persones sense sostre, perquè l'estació de Sants ha estat oberta aquesta nit perquè es poguessin refugiar de les pluges. Hi ha punts de l'estació on pràcticament no et pots ni moure de l'aglomeració de gent i en paral·lel continuen també els talls a les línies de metro. L'última informació de TMB de fa cosa de mitja hora diu que la línia 1 del metro Barcelona està tallada entre Catalunya i Marina, la línia 3 entre zona Universitat, plaça Espanya i entre plaça Catalunya i les CEPs, les línies 9 sud i nord també tenen talls en el cas de la nord entre Sagrera i Bon Pastor i en el cas de la sud entre el Prat i Europa Fira, i la línia 10 nord està tallada al punt que connecta Barcelona amb Badalona, és a dir, entre Bon Pastor i Llafià. Ara mateix, com dèiem, restriccions i talls a les línies de metro, Rodalies completament paralitzat i sense previsió de tornar ni a les dues en punt ni a totes les línies, i l'alta velocitat amb trens que acumulen retards de fins a una hora i mitja, altres de 45 minuts, altres que no apareixen a les pantalles, cancel·lats, i en general la sensació de molta falta d'informació pels passatgers que no saben realment què fer en aquests moments, si podran agafar el tren o no podran.
15: Ferran, qualsevol novetat, línies obertes.
20: Fins ara.
15: I fem un cop d'ull a aquesta hora també a l'aeroport del Prat, perquè, Uri, des d'ahir la situació també és bastant caòtica.
17: I també encara hi ha aquesta situació, sobretot de retards i de cancel·lacions. El que ens diu AENA és que s'estan operant els vols, que l'aeroport funciona i que hi ha enlairaments i aterraments, però que els controladors aeris estan espaiant molt els vols per tal de tenir més flexibilitat. El que ens expliquen és que tenen por i estan fent un treball de previsió de que hi hagi un altre cop un episodi de tempestes fortes, i el que fan és donar més temps als pilots perquè puguin veure quina pista els toca per aterrar o per enlairar-se.
15: Tornem ara un moment a la compareixença del president Salvador Illa, que continua explicant-se. De moment el president el que ha dit és el que explicava en Ferran. Rodalies no tornaran a la normalitat ni a les dues en punt, per tant veurem, i aquesta és la notícia a aquesta hora, que veurem si demà es pot tornar a la normalitat.
16: Per tant, demà sí, podem obrir el comerç, sí, hem d'anar a la feina, sí, ens hem d'incorporar a la vida amb normalitat, amb la recuperació que hem d'anar fent de serveis, i doncs, pot ser que un ciutadà, doncs, poso un exemple, que hagi d'agafar la C14-15, doncs es trobi que en algun punt hi ha un carril només perquè s'està encara treballant amb una esllavissada, no? Bueno, això podem trobar-nos-hi, però podrà passar per la carretera i podrà arribar al destí que hagi d'arribar, no? Per tant, demà, en principi, normalitat recuperada si no hi ha cap incidència nova.
15: Doncs,
16: bueno, pues, simplemente agradecer
15: al president,
16: a todos los servidores públicos, el trabajo de estos días.
15: Continua el president a aquesta hora la compareixença en castellà, i el que nosaltres farem quan són les 13:23 és trucar, parlar amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. Què tal? Bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Què tal?
15: Ara mateix, què és el que més preocupa?
22: Bé, doncs ens preocupa les comarques gironines, tot i que anem a dir el primer front aquest d'aiguats bueno, ja va una mica de baixa, i ho podem veure amb la pol·lució també dels cabals dels diferents rius, del Daró, de l'Unyà, inclús del Ridaura, que ens ha donat problemes a última hora. Doncs bé, estem amatents amb aquesta segona tongada que pot arribar, com deia el president també, doncs, bueno, a partir de la tarda, i fins i tot allargar-se fins a la matinada a la zona de l'Empordà i del Westerà.
17: Sembla ser, director, que hem salvat l'esbordament del Besòs per molt poc, o almenys així semblava en les imatges que hem vist durant tot el matí d'avui. No sé si es dona per fet que alguns d'aquests rius, que ara mateix comentava també el president Illa, pugui arribar a desbordar-se les properes hores per l'aigua que s'ha anat acumulant.
22: Sí, el Besòs bueno, ha sigut un... ha tingut un cabal de 900 metres cúbics per segon i, a més, molt sobtadament, en un quart d'hora pràcticament ha pujat, dèiem, de 650 a 900 metres cúbics per segon a quarts de vuit del matí. I això és una situació excepcional que no es donava des del 1994, que havien tingut sobre 1.100 metres cúbics per segon i abans ens hem de remuntar al 1990, 1971, etc. No? A veure, en quant al desbordament, bueno, aquí el que podia haver patit era la línia, les vies del pont de Renfe, el pont de Polobert, no?, que coneixem, perquè bé, si arriben a passar 100 metres cúbics per segon més, doncs l'aigua hagués fregat doncs, aquestes vies, i en qualsevol cas l'endegament del Besòs està preparat per absorbir una riuada de 1.400 metres cúbics per segon. Per tant, hem quedat lluny de Madrid encara, o teníem prou marge encara per evitar aquest desbordament.
15: Tornant a l'inici, entenc que hores d'ara estan pendents, deia vostè, de Girona, de la zona del nord de Catalunya, per tant, també una possible greu afectació entre S'Agaró i la platja gran de Platja d'Aro, és així?
22: Sí, tota la riera del Ridaura ha arribat a 300 metres cúbics per segon, això és molta aigua, és cert que ha sigut molt puntualment, com totes aquestes pluges, si veiem tota l'evolució dels cabals d'aquests rius, doncs han sigut pluges molt, molt intenses, molt localitzades, i tal com han arribat, després els cabals doncs, van descendint més o menys ràpidament. No? Aleshores, clar, aquí hi ha el Ridaura que ha tingut doncs, aquest cabal que dèiem, però clar, totes les rieres també d'aquesta zona doncs, també han anat força carregades. I poden, això, o sigui, esperem que no, que aquesta segona tongada d'aiguats no sigui massa enèrgica, anem a dir, i que no plogui sobre mullat.
15: Per això li volia preguntar també per aquesta segona tongada d'aiguats, què hem d'esperar aquesta tarda? On tindran els ulls posats?
22: Bé, sobretot, tal com deia el Servei Meteorològic de Catalunya, és la humitat centre, o sigui, de Barcelona en amunt i fins a arribar a l'Empordà. És tota la zona que estaria exposada doncs, en aquestes, aquests rujats torrencials, que deia.
15: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per atendre la nostra trucada.
22: Moltes gràcies.
15: Uri, repassem ara, si et sembla, les dades de les precipitacions de les últimes hores, perquè ja des d'ahir la consellera Parlon, també el president Illa, parlaven d'excepcionalitat, era una paraula que han repetit moltíssim en les últimes hores, i és que les dades diuen això, garanteixen que sí, que l'excepcionalitat existeix i és així.
17: I parlem d'uns registres pràcticament mai vistos aquí a Catalunya. S'han superat amb escreix els 200 litres per metre quadrat al Vallès, a Sabadell, també a Granollers. Barcelona ha registrat la caiguda d'aigua més important des de l'any 1889. Per tant, parlem de rècords absoluts. I ara es referia al director de l'Agència Catalana de l'Aigua a com baixaven els rius. Ara mateix, per exemple, el Daró, a la Serra de Daró, baixa a 229 metres cúbics per segon, molt més amunt del que és habitual. També hi ha un avís vermell de l'ACA a Capllong, a la Riera Gotarra, 114 metres cúbics per segon, i on sí que veiem, seria una mica el contrapunt que es va normalitzant, és amb com van les coses al riu Besòs. Ara mateix està baixant a 130 metres cúbics per segon, deia el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que s'havien arribat a superar els 900. Per tant, hem passat de 900 a 130. Sembla que aquí la cosa ja està estabilitzant-se, igual que el riu Llobregat, que ara mateix baixa dins d'uns paràmetres de normalitat a 44 metres cúbics per segon.
15: Doncs una de les imatges del dia, més aviat de la matinada, és a la zona del Besòs, on aquesta nit, aquesta matinada, ha estat realment molt, molt complicada. La situació, Andrea Villoria, ja és millor. Quina és la fotografia a aquesta hora?
3: Doncs aquí, Gemma, això és la nota positiva del dia. La imatge és la de la recuperació progressiva, perquè davant meu l'aigua ja està baixant i comencen a aparèixer, per exemple, el carril bici, la gespa, la zona peatonal del Parc Fluvial del Besòs, que havia quedat completament engolit per l'aigua aquest matí, en una imatge excepcional que hem vist durant tot el matí i des d'ahir a la nit, amb aquest riu Besòs planíssim, baixant amb moltíssima força, convertit en un riu marró que ocupava absolutament tota la llera, de costat a costat, i en alguns punts d'aquests municipis del Besòs, a molt poca distància de les tanques i voreres. Als peus dels ponts encara veig ara les marques d'aquesta aigua, marques fangoses, que han deixat una línia que ha arribat molt i molt amunt. Per això escoltàvem a la consellera al principi d'aquest programa especial avisant, demanant als veïns del Besòs, de Sant Adrià, de Santa Coloma, de Montcada, que no s'apropessin al riu, cosa que no s'ha complert. La imatge aquí durant tot el matí ha estat un degoteig constant de gent, convertint aquest carrer en una llotja des d'on desenes i desenes de veïns s'apropaven a veure el riu amb els seus propis ulls i fins i tot a fer-ne fotografies, com per exemple han fet en José, en Javi o la Isabel.
4: Lo los huertos ilegales, las viviendas estas de indigentes que no pueden, todos van al río y al final cuando viene esto, pues todo se lo lleva y todo va a parar aquí a la desembocadura.
5: Ahora ya ha bajado bastante. Antes llegaba arriba a las vías.
3: El punt més conflictiu, com deia la Isabel, ha estat aquí a Sant Adrià del Besòs, on em trobo ara, és justament en les vies del tren, ja que l'aigua ha arribat a passar per sobre del pont per on passen les línies de Rodalies. Ara el nivell ha baixat, està amb prou feines 1 o 2 metres per sota, però el riu no baixava només amb aigua sola, sinó que ha arrossegat canyes i residus que s'estan acumulant en aquest punt i que han provocat que es despengessin alguns dels cables d'aquest de pont. En qualsevol cas, aquí a Sant Adrià del Besòs també hem vist carrers on la gent sortia amb escombres per treure aigua d'algunes de les porteries on netejaven la vorera que s'havia convertit en un fangar. En aquest moment, insisteixo, Gemma, la imatge és la de la recuperació. Tinc davant meu un ocell, un bernat pescaire que es passeja per aquesta gespa convertida en fangar o un grup de...
7: Hi ha bones notícies, Andrea.
3: O un grup de 3 ànecs que pugen nedant riu amunt.
7: Andrea, fins ara. Gràcies.
3: Fins ara.
7: Uri, apuntava l'Andrea ara alguna bona notícia, però també n'hi ha d'altres que no són tan amables. A aquesta hora, Catalunya, arreu de Catalunya, continua havent-hi 18.000 persones que estan sense llum.
17: Sí, el que ens diu Endesa és que continuen tenint problemes de mobilitat per arribar a les zones afectades per les inundacions i per poder fer aquestes reparacions estan mobilitzant recursos addicionals cap als municipis amb més afectació i també han reforçat el centre de control. Però ara mateix, segons les dades de l'elèctrica, a Barcelona hi ha 3.300 persones sense llum, a Badalona 2.700 i a Santa Cristina d'Aro 1.000. Per tant, encara queda molta feina per fer. Ens avisen això sí que aquestes dades van canviant al minut i les anirem actualitzant en bon punt doncs tinguem informació nova.
7: Aquesta hora aquí ens està escoltant és el tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle. Senyor Batlle, bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
7: Quines són o quines han estat les principals afectacions a Barcelona ciutat?
23: Doncs mira, des que va començar l'episodi, doncs, just a la matinada d'ahir dissabte, doncs, evidentment hi ha hagut moltes afectacions en el conjunt de dels serveis de la ciutat. Afortunadament, en aquests moments la normalitat està pràcticament recuperada i el que ara està voltant, doncs, l'última preocupació que hem tingut ha sigut la crescuda del riu Besòs i les afectacions que això ha provocat també en la més de mobilitat a la ciutat de Barcelona. Però, en definitiva, jo crec que en aquests moments l'episodi el podem donar per superat, esperem doncs, que al llarg d'aquesta tarda es pugui ja normalitzar el conjunt dels serveis de la ciutat.
7: A partir d'ara, parcs i jardins, no sé si continuaran tancats durant tot el dia, hi haurà alguna altra mesura o és el que vostè deia ara, que esperen, confien que la situació millori?
23: Esperem que la situació millori, de fet ho estem comprovant ja, ho ha dit fonançat també el president de la Generalitat i la consellera d'Interior, i també hi ha hagut una compareixença del mateix alcalde. La novetat dels parcs la recuperarem demà, és a dir, aquesta tarda difícilment s'obriran els parcs que han estat tancats, perquè també molts d'ells doncs, han tingut caiguda d'arbres, han tingut s'ha malmès el verd d'aquests parcs, i per tant, des de poc no volem ara precipitar l'obertura, a més doncs, ja que ja anem de cara a la tarda.
17: Aquesta caiguda d'arbres que comentava el senyor Batlle, no sé si la tenen xifrada i no sé si preocupa que en les properes hores, un cop doncs, la terra comenci a assecar-se una mica, pugui haver-hi més caigudes que ja no coincideixin amb el moment més difícil del temporal, sinó que arribin això unes quantes hores després.
23: Sí, efectivament, aquest és el tema que ens ha preocupat, no tan sols de caigudes d'arbres, sinó també esllavissades que s'han produït en algunes zones de Collserola. Hem tingut una afectació molt important en el barri de la Font del Gos, encara al camí de Can Notari, i en altres zones, i a Montjuïc també hi ha hagut esllavissades en alguns punts. Aquest és un tema que ens preocupa i, per tant, aquí hem d'extremar també molt la prudència a l'hora d'accedir en determinats espais de la ciutat. Aquesta és la crida que hem fet al llarg de tot l'episodi. Evidentment, també, com deia el president de la Generalitat, no podem baixar la guàrdia, pot ser que es produeixin encara algun episodi al llarg d'aquesta tarda, i a més la previsió de la setmana que ve és de que pugui haver-hi algun altre episodi que per descomptat no tindrà les característiques del que acabem de passar, però en qualsevol dels casos ens obliga a ser molt prudents.
7: Tot i aquestes incidències que m'has explicant a Barcelona no s'han de lamentar o no s'han hagut de lamentar altres incidents més importants. S'ha parlat moltes vegades de com la ciutat pot resistir episodis extrems amb el canvi climàtic, la calor, les inundacions. Avui s'ha superat aquest examen amb nota, diria?
23: Jo, a veure, s'ha superat. Jo no sé si em nota o no em nota, però efectivament les afectacions... Aquí hi ha una cosa que hem posat de manifest al llarg dels episodis, perquè aquesta setmana passada hem tingut altres episodis també de molta aigua, que és la previsió o la prevenció que en el seu moment es va fer a la ciutat de Barcelona. Hi ha una cosa que a vegades oblidem, que una inversió de les inversions més importants que hi ha hagut a Barcelona ha estat sempre en el subsol. I precisament doncs, aquests els dipòsits de contenció d'avingudes han funcionat bé, és a dir, que no hi ha hagut, pensin que hi ha hagut una precipitació mitjana recollida a la ciutat de 147 litres i amb un màxim de 203 litres al primer metro situat a Sants. És a dir, que, per tant, hi ha hagut una afectació molt important, però, en canvi, ha funcionat bé tots els dipòsits, tots han treballat al 100% de la seva capacitat, els sensors s'han situat en alguns punts inclús per sobre del 100%, per exemple, el dipòsit de paral·lel Ronda de Sant Pau, en el col·lector del carrer Vilà i Vilà, ha funcionat bé amb càrrega del 108%, encara lluny del sobreeiximent, però en qualsevol dels casos amb molta capacitat. I, a més, ja hem anunciat també que està previst, de cara al futur, la construcció de nous dipòsits d'avingudes. Alguns d'aquests dipòsits d'avingudes ja es van fer en les grans obres que es van fer amb motiu dels Jocs Olímpics i tota la transformació urbana que es va produir, però hem continuat fent-ho i ho continuarem fent. Per tant, Barcelona està en condicions de poder atendre circumstàncies molt extremes com les que ara hem viscut, però en qualsevol dels casos això també ens obliga a tots plegats a estar molt pendents dels elements de prevenció, sense els quals doncs, no es pot garantir la seguretat d'una ciutat tan complicada com és la nostra.
17: Senyor Batlle, sembla que ha anat de molt poc. Què hauria passat als barris de la zona de Besòs i la Verneda si finalment s'hagués desbordat el riu Besòs?
23: Bueno, aquest és el tema que ens ha estat preocupant tot el matí, perquè aquí el tema és que l'episodi de pluja ha estat en la zona costanera i després, doncs, fins, si se'm permet, fins a la ronda del riu Congost. Si hagués arribat de més amunt, probablement haguéssim tingut encara més complicacions. Aquest ho hem anat fent el seguiment al llarg de tota la nit, que efectivament era la gran preocupació que teníem, sobretot al riu Besòs, però també a les mateixes rondes. Afortunadament, això doncs, ha anat drenant i, efectivament, un dels elements és, pel que fa referència no al riu, però sí en el conjunt de la ciutat, l'existència d'aquests dipòsits de contenció d'avingudes.
7: Senyor Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona, gràcies per atendre la nostra trucada.
23: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu una bona tarda.
7: Núria Seró, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
7: Núria, posa, no sé si dir-te, una miqueta de llum a la foscor, que hem d'esperar per les pròximes hores. Ens hem de preocupar molt per Girona i sobretot per les zones de l'Empordà?
6: La part positiva és que ja aquest temporal va a menys. Sí, és veritat que encara tenim alguns ruixats, els més intensos els trobem a l'Alt i Baix Empordà, i és on continuen els avisos més extrems, els avisos vermells.
7: Sí.
6: Molta precaució, perquè aquestes pròximes hores seguirem parlant de ruixats i tempestes, però res a veure amb tot el que ha caigut, i seran més dispersos. Al llarg de la nit hi haurà uns ruixats que afectaran especialment a les Terres de l'Ebre, i al llarg del dia de demà s'aniran desplaçant per tot el litoral, a mig matí ja el tindrem a la costa central, després arriba a la Costa Brava i continuarà plovent molt on ha plogut. La gran que és que continuarà plovent on ja s'han registrat quantitats molt elevades. De fet, a Vilassar de Mar, entre ahir i avui, s'han fregat els 300 litres per metre quadrat. A Mataró s'han superat els 250 litres per metre quadrat. I, de fet, aquesta situació els meteoròlegs l'haurem d'estudiar perquè és un molt puntual, es parlava ahir de mini huracà, de fet no ho ha estat, no tenia ni un ull ben definit, però sí té una mica de to que sembla un cicló tropical i haurem d'estudiar-lo molt per amb aquestes circumstàncies. De fet, tenim un mar mediterrani molt càlid que ajuda que tinguem molta més energia per quan tenim aquests ruixats baixin i tinguin molta més entitat i tinguem aquests aiguats.
7: Núria, et volia preguntar precisament per això, per aquest mini huracà que ahir es va anunciar. Pots pensar que quan vam sentir aquesta paraula ens vam espantar? Finalment no ha tingut lloc. Què ha passat exactament?
6: Perquè sigui un mini huracà, tenen que haver moltes coses que s'han de complir. Una d'elles és que es vegi l'ull perfectament al satèl·lit, que és on veiem les imatges a uns 3.600 quilòmetres. No tenia aquest ull, però sí que ens ha deixat uns aiguats molt importants i també aquesta precipitació persistent, el que teníem sobretot eren tempestes organitzades que no paraven de descarregar aquests aiguats d'aigua, deixant quantitats històriques en molts punts de Catalunya, especialment a Barcelona i Girona, perquè si és veritat que les comarques de Tarragona i de Lleida potser es pregunten on està aquest temporal, perquè sí que han tingut pluja, però res a veure amb els aiguats i les imatges que es poden veure per xarxes socials, per exemple, dels rius, que estan bastant al límit.
7: Núria, normalment et pregunto, o sempre et pregunto, deixa'm dir-te, si ens haurem d'acostumar a aquests episodis extrems. A l'estiu parlàvem molt de la calor, ara sembla que ens espera una tardor d'inundacions. Com d'habitual seran episodis com els que hem viscut aquest cap de setmana?
6: Clar, la dinàmica atmosfèrica està canviant i és una realitat. Estàvem parlant de que no ha estat un mini huracà, però sí que és una ciclogènesi, podríem parlar, tropical. I, de fet, si a la imatge del satèl·lit li traiem les costes, és a dir, que no es vegi que és Catalunya, una persona que coneix la meteorologia i aquests sí. fenòmens es podria pensar perfectament que està al tròpic, és a dir, que el temps està canviant. Una de les raons que estigui canviant és que el mar Mediterrani cada vegada està més càlid, o de fet al llarg d'aquest any ha estat molts dies per sobre de les temperatures que tocarien aquestes dates. De fet, el setembre va tornar a batre rècords de temperatura alta, per sobre dels 26 graus, i això fa, com dèiem, que tingui molta més energia, i quan tenim aquests ruixats té molta més aigua disponible per descarregar de cop.
7: Núria, n'estarem pendents. Gràcies, com sempre.
6: Fins després.
7: D'aquí 20 minuts seran les dues en punt del migdia. És moment de refer una mica la informació. Tornem a aquesta hora cap a Sants, allà, i continua en Ferran Dalmau. Ferran, què tal?
20: Hola, Gemma.

0: en Ferran Dalmau. Ferran, què tal?
1: Hola, Gemma. Doncs bé, aquesta hora ha baixat una mica la congestió, cosa que no vol dir que no continuï l'estació de Sants amb una sensació caòtica, però sí que és veritat que els trens que estaven programats per les primeres hores d'aquest matí, parlem d'un tren, per exemple, que anava en direcció a Vigo als voltants de les 9 del matí i un que anava a Alacant a un quart d'11 del matí, ara, a aquesta hora, a les pantalles comencen a aparèixer com que la seva sortida és en els propers minuts i totes les persones que estaven esperant aquí a l'estació de Sants amb les maletes assegudes al terra, tirades i que contribuïen a aquesta sensació de caos, s'estan dirigint cap a passar el control de seguretat. És veritat que encara no apareix una previsió de en quin moment sortirà, per exemple, aquest tren d'Alacant, un Euromet que sortia en principi a un quart d'11. No hi ha una previsió, però ja té una via assignada. Els passatgers ja poden superar els controls de seguretat i això està ajudant a descongestionar, perquè són centenars de persones que ja van cap a les andanes i, per tant, abandonen el vestíbul central. Hi ha un fort dispositiu policial també per ordenar tot aquest procés i això també està contribuint a no generar el caos en els punts d'accés a les andanes. El que passa és que la resta de trens, els que no estan assignats encara, l'única informació que hi ha ara mateix és el que se sent per megafonia, perquè a les pantalles només apareix aquest tren que deia ara d'Alacant i un previst que haurà de sortir cap a Madrid, Puerta de Atocha, quan faltin 10 minuts per les dues, és a dir, d'aquí a 8 minuts. A l'altra banda de l'estació, el punt de Rodalies continua en la mateixa situació que quan connectàvem abans, cap tren anunciat a les pantalles. Les 6 pantalles destinades a Rodalies estan completament negres, no hi ha cap tren previst. Molta gent que està també aquí mirant aquestes pantalles esperant a veure si en algun moment apareix el tren, però bé, ràpidament veuen que no hi ha gaires possibilitats i es dirigeixen als punts d'informació. Els punts d'informació sí que continuen exactament com estaven. Cues molt llargues, tant el punt d'informació de Renfe com els punts de venda de bitllets, moltes persones que van a preguntar si poden comprar un altre tren per anar a la destinació que tenien prevista, perquè alguns no només estan acumulant els retards o les possibles cancel·lacions o la falta d'informació de trens d'avui, sinó que ja venen de trens d'ahir que van quedar cancel·lats també per la situació climatològica i, a més, aquí a l'hotel NH de l'estació de Sants, moltíssimes persones sortien a primera hora amb les maletes perquè s'han hagut de quedar a dormir aquí perquè s'han quedat tirades i no podien anar a les seves destinacions. També hi ha un factor més, que és el factor dels estrangers que se n'anaven a París, per exemple, que hi ha un tren previst per d'aquí una estona, o que anaven a Madrid des de Barcelona, i que encara és més el seu desconcert perquè alguns d'ells no sabien la gravetat de la situació climatològica, alguns d'ells no acaben d'entendre si tenen dret a que els hi paguin el bitllet que van pagar, yeah, si poden ser recol·locats. Ara mateix són aquests els elements que continuen generant caos, sobretot al voltant dels punts d'informació.
0: Doncs en continuarem també pendents de la situació a aquesta hora a l'estació de Sants. Hi ha també notícia d'última hora, Uri, i és que es comença a recuperar progressivament el servei, en aquest cas a Ferrocarrils de la Generalitat.
2: Sí, a poc a poc es recupera el servei després de les hores més crítiques del temporal. A la línia Llobregat-Anoia s'ha reprès a la una, mentre que s'espera que a partir de les dues es restableixi la circulació entre Barcelona i el Vallès. I per acabar de fer aquest repàs del transport públic, el metro de Barcelona, la línia 3 funciona entre Zona Universitària i Maria Cristina, entre Espanya i Catalunya i entre Lesseps i Trinitat Nova. Això vol dir que no hi ha servei entre Maria Cristina i Espanya i tampoc entre Catalunya i Lesseps. La línia 1, la vermella, recordem, està també sense servei entre Plaça Catalunya i Marina. I la L9 Sud, sense servei entre Prat, Estació Europa i Fira. La línia 9 Nord, sense servei entre Sagrera i Bon Pastor.
0: Són 3:15. 3:15, continuem a l'antena de la sèrie de SER Catalunya en aquest especial pluges, especial episodi de pluges torrencials que de moment ha deixat el balanç. Aquesta hora és de 2 morts i un desaparegut. Deien, Ferran, des de Sants, que hi ha moltes persones que s'han hagut de quedar a dormir a l'estació aquesta nit per impossibilitat d'arribar a casa seva. Uns quants trens van quedar aturats ahir a la nit. Aquesta hora, qui ens escolta és en Juan Antonio García, és responsable d'emergències de Creu Roja Catalunya. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Des de Creu Roja, ho dèiem ara, es va muntar ja ahir a la nit un dispositiu especial per a les persones que havien quedat atrapades pel temporal. Quantes persones heu atès en les últimes hores i on han estat les principals atencions? On s'han fet?

0: fet?
1: Doncs més de atencions a més de 4.000 persones, sobretot a grans aglomeracions a les estacions de Camp de Tarragona, a Sants, a l'aeroport de Girona, i després també atencions més petites als albergs municipals que hem muntat també.
0: Encara hi ha algú que no hagi pogut tornar a casa seva? Encara esteu fent el seguiment? Entenc que si són 4.000 persones, segurament la resposta és que sí.
1: Bueno, de moment continuen en alerta, sobretot per a les estacions de Camp de Tarragona i de Sants, per si tinguessin que actuar una altra vegada. De moment no hem desactivat tots els nostres recursos.
0: Quines són les previsions a partir d'ara? Què tenen previst?
1: La previsió és positiva, és d'anar desescalant l'operatiu i aquesta nit, doncs, tancar-ho. Aquesta és la previsió. Estem a l'espera també d'una altra reunió amb el FECAT i veure també si això es confirma aquesta tarda.
2: No sé, senyor García, si vostès també han fet alguna mena de dispositiu o d'atenció per a persones vulnerables. Sabem, òbviament, que les nits aquestes on hi ha pluges torrencials, la gent que viu al carrer, i parlem, per exemple, a Barcelona, de més de 2.000 persones, també necessita ser atesa. No sé si vostès han participat també d'alguns d'aquests dispositius i quin balanç de persones ateses hi ha hagut.
1: Sí, correcte. Hem participat en diferents municipis, Barcelona, Mataró, Sant Cugat, Castelldefels, Terrassa, en Santa Coloma, Cervelló. En principi s'han omplert unes 200 places a tots aquests albergs que hem muntat, en col·laboració amb els diferents municipis.
0: Juan Antonio García, responsable d'emergències de Creu Roja Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona feina.
0: Sí. 12 minuts i seran les 2 del migdia. A aquesta hora tornem a connectar amb Girona. Allà hi continua en Carles Couso. Carles, com estàs?
3: Hola, què tal?
0: Quines són les novetats a aquesta hora o les últimes hores que ens puguis explicar?
3: Doncs mira, fa molt poca estona parlàvem amb el president de l'agència, amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, i ens alertava que els preocupava el Ridaura en el seu pas entre S'Agaró i Platja d'Aro. Doncs bé, ens acaba d'informar l'Ajuntament de Platja d'Aro que, degut a la intensitat de les pluges i a la velocitat que comentava també l'Uri de la baixada de l'aigua pel Ridaura, s'ha vist afectada aquesta estructura del pont de l'avinguda de S'Agaró. De fet, en imatges que distribueix l'Ajuntament s'hi veuen esquerda en aquest pont, un pont que quedarà tancat a partir d'ara també per a tots aquells vehicles que es volien moure entre aquesta zona que separa S'Agaró i Platja d'Aro. L'aigua del Ridaura passa molt i molt a prop d'aquest pont i ara s'ha vist ja afectada l'estabilitat del pont i l'Ajuntament ha decidit tancar el pont i que no hi pugui passar ningú més. Un pont que, com dèiem, per sota hi passa el Ridaura, aquest riu que va entre Llagostera, Santa Cristina i Platja d'Aro, que ha multiplicat per 5 en molt poques hores el seu nivell. I també avisava l'alcalde, ara ens enviava un missatge i ens deia: ei, no està plovent ara a la zona, però és un riu, el Ridaura, que va agafant aigua de, per exemple, moltes altres zones de les Gavarres, moltes altres zones del massís d'Ardenya, Cadiretes. És una aigua que ara va arribant en aquesta zona de Platja d'Aro, de S'Agaró, i que també pot afectar a que pugi, que vagi pujant el cabal d'aquests rius. Per tant, en part per això també, en una situació semblant al d'Aro, per això s'ha enviat les alert, perquè ara pot ser que en algunes zones del Baix i de l'Alt Empordà ja no hi estigui plovent, però els rius encara es van alimentant d'aigua de les capçaleres, que fan que el nivell encara no sigui ni molt menys l'habitual i que encara estigui en un nivell molt per sobre del que tenien, per exemple, fa poc més de 3 hores. Deixa'm dir-te també, com a novetat, que l'Unyà a Girona també creix, en part per això mateix que estem explicant. La riera Gotarra, per exemple, que és una de les rieres que alimenta l'Unyà, també porta molta aigua, ens ho ha recordat l'Uri, una aigua que ja està arribant a l'Unyà i que, sense ser una situació de perill, ja veiem com a l'Unyà hi ha força aigua. Però ara el problema principal, degut a l'aigua i a les crescudes dels rius, el tindríem a Ridaura, a S'Agaró, en aquest pont que s'ha hagut de tallar per problemes estructurals, i en aquesta mateixa zona ara tindríem també unes 1.000 persones sense llum per a les afectacions també de l'aigua.
2: Carles, una de les imatges que ens ha cridat més l'atenció era la d'alguns rius baixant pràcticament de color negre, i el que deien els experts, ens comentaves, és que pot ser encara conseqüència de l'incendi a les Gavarres de fa mesos.
3: Exacte, aquí ens hem de situar en el Daró, que és aquest riu que baixa, que travessa la Bisbal i que ja va passar dimarts amb els aiguats que vam tenir dimarts, ha tornat a passar ara molts dels sediments de les Gavarres han baixat per aquestes pluges i s'ha vist el Daró en el seu pas per la Bisbal com baixava aigua negra. I això, de fet, el dijous, al balcó amb l'Anna Puigvoltes, en Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, ens va explicar que l'incendi que hem tingut aquest estiu a les Gavarres, segurament el que ha provocat avui i el que va provocar dimarts és que l'aigua en el Daró, que ens ha sorprès aquests dos dies per la gran quantitat d'aigua que aportava, quan és un riu que durant l'any va pràcticament buit, en part ha baixat tan ràpid l'aigua perquè pel camí, quan baixava de les Gavarres, no s'ha trobat matolls, arbres o vegetació habitual quan una zona no està cremada.
0: Maurici Jiménez, alcalde de Castell d'Aro, què tal? Bon dia. Alcalde, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora a Castell d'Aro? Què és el que més preocupa?
4: Bé, hores d'ara, després d'aquesta petita inundació que hem tingut en el tram final del riu Ridaura, ara mateix el problema el tenim amb un dels ponts que creua aquest riu en la seva desembocadura, perquè precisament ens trobem en què l'estructura sembla que ha cedit i estem pendent de que la puguin valorar per part del cos de bombers i del Departament de Territori.
0: Què tenen previst?
4: Bé, de moment hem fet un tancament que en principi ha de ser provisional, però està clar que fins que no tinguem garantia de que l'estructura doncs, està consolidada i per tant es pot utilitzar amb màxims criteris de garanties de pas i de seguretat, doncs òbviament no podrem tornar a reobrir.
2: Alcalde, no sé si vostè té records o si recorda algunes escenes semblants a les que s'estan vivint avui, perquè realment veiem els rius baixant amb moltíssima força. És una cosa inèdita, potser hi ha algun record del Glòria de fa uns anys. No sé com d'extraordinari és el que s'està vivint avui allà.
4: Bé, jo crec que aquí ens hem de remuntar l'any 2005, quan va haver-hi una gran ploguda, diguéssim, a la capçalera de Ridaura, que va provocar una forta inundació de tota la part de desembocadura. De fet, aquella pluja important i aquella tempesta va provocar que es fessin unes obres d'endegament en el riu i que es millorés, diguéssim, tota la desembocadura. Jo vull pensar que aquestes obres doncs, han ajudat a que el mal que avui s'ha produït hagués pogut estar pitjor i, per tant, entenc que ens han pogut doncs, ajudar a que no es tornessin a repetir els fets de l'any 2005 en el que tots els veïns de l'entorn de la desembocadura van patir inundacions.
0: Alcalde, quin missatge envia a aquesta hora als veïns del municipi de Castell d'Aro?
4: Doncs jo encara haig d'enviar un missatge de prudència, perquè tot i que ara la pluja ha afluixat, el riu també ha baixat a nivell de cabal, cal recordar que estem encara en una situació d'emergència, que poden vindre pluges. Fins i tot jo recordo als veïns que pot ser que no ploguin al nostre municipi, però sí que plogui a la capçalera del riu i que per tant ens trobem amb una nova crescuda que pugui venir produïda perquè pugui ploure doncs, a Llagostera o a Santa Cristina. I el que demano és que la gent tingui sentit comú i, per tant, faci cas de les advertències i s'allunyi d'aquestes zones que possiblement puguin ser objecte d'inundacions.
0: Seny i sentit comú. Ens apuntem la recomanació, alcalde Maurici Jiménez, alcalde de Castell d'Aro. Gràcies i molts ànims.
4: Gràcies, molt bon dia.
0: Publicitat i tornem.
5: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena Ser.
6: Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de La Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
7: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clínica-mediomasculina.com.
8: Forngil, amb quatre botigues a Barcelona, amplia la família. La fleca cruixent del Poble Nou ara es transforma en Forngil. Si apostes pel comerç local i els aliments naturals, visita'ns i gaudeix de l'elaboració artesana a les botigues i a forngil.com. Gent de barri, gent d'ofici.
9: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Fora en From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
10: I si en tus próximas vacaciones pudieras despertar cada día en un lugar diferente? Descubre nuevos destinos, disfruta del mar y mucho más a bordo de un crucero. Ahora es el mejor momento. Llega el mes del crucero con hasta 800 € de ahorro. Reserva ya en solocruceros.com.
11: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apuntat a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als ERMs, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
14: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
13: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
15: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquesta hora amb l'estació de Sants. Allà hi tenim ja des de fa una bona estona en Ferran Dalmau. Ferran, quina és l'última hora?
1: Doncs l'última hora és que fons de Renfe informen ara mateix que les línies que en principi podrien ser les primeres en restablir el seu servei de rodalies serien les de la zona sud de Catalunya, és a dir, les de les Terres de l'Ebre i la zona de Tarragona. Fins ara el que sabíem és que no estava previst que es restablissin les línies de rodalies ni totes a l'hora ni a les dues en punt, i s'està complint perquè ara mateix a les 2:09 no apareix encara cap tren de rodalies a les pantalles de l'estació de Sants. Pel que fa a l'alta velocitat, sí que estan començant a programar alguns trens i es va reduint la situació de caos a l'estació de Sants aquesta hora.
0: Ferran, gràcies. Connectem amb tu si cal més tard. El que volem fer ara és fer un cop d'ull a les carreteres. La situació també és difícil a la xarxa viària. Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit.
2: Una tarda d'hores d'ara hi ha una vintena de vies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, al Barcelonès, a la Selva i al Baix Empordà. A la C32 hi ha un carril tallat d'Esplugues en sentit Llobregat per la caiguda d'arbres a la via. Això l'enteix la marxa en aquest tram. A la P7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat del Vallès en sentit Barcelona per despreniments. La circulació es fa per la calçada contrària. La C352 està tallada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades, i també s'ha tallat aquesta via entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això provoca retencions en tots dos sentits. La GI-552 està tallada a Riells i Viabrea per inundacions. La GI-682 està tallada a Blanes també pel mateix motiu. A la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. A la GI-600 tallada a la calçada Tordera per inundacions, i també s'ha restringit la C-65 a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Mireia. Precaució a la carretera, doncs. Ara mateix, ho dèiem fa uns minuts, fa molta estona que ho estem explicant, el que més preocupa és la situació a Girona, concretament a l'Empordà. Allà les alertes, anunciat fa molt poca estona el president Salvador Illa, es mantindran fins les 9 de la nit, perquè preocupa especialment el creixement dels rius d'Aro, Riu d'Aura i l'Unyà a aquesta hora. Carles Couso, Ràdio Girona.
3: Sí, de fet, els veïns d'aquestes dues comarques acaben de rebre un SLR recordant-los això, que fins les 9 del vespre es manté la restricció de mobilitat a la zona. Ara hem de dir que ja només plou en algun punt del nord-oest, del nord-est de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. La tempesta està marxant cap al mar, però la situació encara és complicada per l'alt nivell d'algun dels rius que hi ha a la zona, com el d'Aro, la Bisbal, el Ridaura, que ha desbordat i ha afectat. Ens ho deia ara l'alcalde de Platja d'Aro, l'estructura d'un punt entre Sagró i Platja d'Aro, o la riera Gotarra a Camion i el Tordera i la Tordera a Fogàs. Important informació de servei, ho ha dit el president Illa a la compareixença: si hi ha gent que ha de tornar de la Costa Brava cap a Barcelona, ho ha de fer per l'AP7, perquè la Nacional 2 o la C35 seran complicades aquesta tarda.
0: Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, des de FECAT.
0: Què és el que més preocupa a hores d'ara? Entenc que és aquest creixement dels rius que ara explicava en Carles.
4: Sí, volem transmetre que la situació millora, però que el risc continua en els rius i rieres i zones inundables, especialment de la zona del Baix Empordà, on tenim el riu Ridaura i el Daró i el Ter i totes les rieres del Baix Empordà amb una quantitat d'aigua molt important, desbordant en alguns punts. I, per tant, demanem a la població d'aquesta zona que extremi les precaucions. Per aquest motiu, hem enviat un SLR ara mateix informant de l'ampliació horària de les restriccions a l'Alt i Baix Empordà.
0: A l'Alt i el Baix Empordà, SLR de fa només uns minuts. Em deia vostè, la previsió millora. Entenc que ha de continuar millorant en les pròximes hores. El president de la Generalitat, de fet, ha dit que d'aquestes comarques, l'Alt i el Baix, a partir de les 9 ja no hi hauria alerta. Per tant, entenc això, que la situació millorarà a partir de llavors.
4: Sí, el que esperem és que, com que ja les precipitacions han disminuït i ja no són tan intenses, els rius doncs aniran disminuint el seu cabal i aniran normalitzant-se en les properes hores.
5: Senyor Marramon, no sé si amb les pluges que han caigut les últimes hores i la que encara ha de caure, això complica els escenaris de cara a la setmana vinent? És a dir, el sol tindrà més problemes per drenar, una pluja potser menys intensa que la que hem viscut les últimes hores podria generar problemes més grans?
4: Exactament, el sol està saturat d'aigua i el que... l'Agència Catalana de l'Aigua és que doncs, les properes precipitacions doncs, no podrà absorbir i amb menor quantitat de precipitació doncs, podem tenir afectacions. No? També és molt important alertar la població de la possibilitat de despreniments o de terrenys inestables que puguin cedir. Per tant, sobretot en les zones on hi ha pendents, en zones de muntanyenques, zones més inestables, on ha caigut una gran quantitat de precipitació que el terreny ha anat absorbint, doncs maximitzar la precaució i la prudència a l'hora d'efectivitats en aquestes zones perquè es poden produir doncs, aquests corriments de terra.
0: Senyor Marramon, no sé si el balanç d'aquesta hora és un 2:45 de la tarda. L'endemà pràcticament d'aquests aiguats continua sent aquesta hora el balanç de 2 morts i una persona desapareguda. No sé si hi ha novetats.
4: Correcte, aquest continua sent el balanç, no tenim novetats. Tenim aquestes dues víctimes mortals que hem de lamentar, a Montornès i a Tordera, i aleshores doncs, estem esperant també les notícies d'aquesta recerca que s'està fent a Pineda de Mar.
5: Una altra de les coses immediates és que hi ha pràcticament 18.000 persones sense electricitat a Catalunya. No sé si en això tenim alguna actualització, si es preveu que a poc es vagi restablint el servei, o al contrari, si ara, per exemple, a l'Empordà podria ser doncs, que algunes persones es quedessin sense subministrament.
4: Esperem que es vagi restablint el servei. La informació que tenim d'última hora és que tenim aquests 18.000 clients, tenim 20.500 clients sense llum. Això és el que ens acaba d'actualitzar ara mateix les companyies elèctriques. Tenim 20.500 clients sense llum, però el que espereu és que vagin restablint, que com que ja han cessat les precipitacions i, per tant, el que origina doncs, aquestes afectacions i aquest fenomen ja no hi és, doncs, a mesura que sigui possible, doncs, es vagin restablint el servei en aquesta actualitat.
0: Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per atendre la nostra trucada.
4: Moltes gràcies a vosaltres per informar.

0: minut d'un quart de tres de la tarda. El que farem a aquesta hora és tornar a connectar amb la nostra meteoròloga, la Núria Saró, perquè ens expliqui l'última hora d'aquest temporal i quantes hores, Núria, saber quantes hores li queden a aquest episodi de pluges.
1: Aquest episodi de pluja torrencial ja va a menys. Tot i això, no podem baixar la guàrdia perquè aquesta tarda encara tindrem ruixats dispersos en bona part del territori. I atenció, perquè durant la nit s'activaran els ruixats intensos, sobretot a les Terres de l'Ebre, i aniran viatjant al llarg de la nit, matinada i al llarg de demà dilluns, sobretot per tot el litoral, de sud a nord, deixant molta precipitació. Sobretot el que haurem d'estar més pendents és de les conseqüències d'aquests aiguats que han caigut, és a dir, de la crescuda dels rius, així que molta precaució. I a més, tenim que per davant una setmana molt inestable, això vol dir que els ruixats i les tempestes ens acompanyaran almenys fins a finals de setmana.
0: Núria, per tant, hem d'esperar això, eh? Pluja fins a finals de setmana, ben bé.
1: I unes temperatures que aniran baixant. Sí, és veritat que tot apunta que a partir de dijous podrem veure molt més el sol, no estarà plovent tots els dies i a tota Catalunya, però sí que tindrem els dies inestables. Per exemple, demà dilluns, jornada de paraigua a qualsevol punt de territori ja pel matí, però dimarts començarà amb bastants núvols i fins i tot boirines i serà la tarda quan els ruixats els tindrem quasi generalitzats. I el que dèiem, les temperatures aniran baixant. Demà podríem dir que serà el dia més càlid d'aquesta pròxima setmana i ja podrem parlar d'un temps de tardor amb temperatures pròpies per l'època, de dia i de nit, i també amb precipitacions que ens acompanyaran almenys fins dijous.
0: Núria, gràcies.
1: Fins després.
0: Doncs si la situació que ara preocupa és a Girona, hem passat una matinada i un matí on tots els ulls estaven posats a Barcelona i la seva àrea metropolitana, també els Vallesos, els dos Vallesos. El riu Besòs ha estat a punt de desbordar-se a prop de la desembocadora, però ara la situació ja s'està normalitzant. Andrea Villòria.
2: Sí, aquí la situació, Gemma, ha canviat com un mitjó i és per fi més positiva. El Besòs aquesta hora és la imatge d'aquesta recuperació progressiva. El nivell de l'aigua ja ha baixat molt i són visibles totes les àmplies zones de vianants que havien quedat completament engolides per l'aigua del riu Besòs, que ha baixat durant aquest matí amb moltíssima força, amb xifres rècord i al límit, com deies, de desbordar-se. Una situació que ha preocupat molt tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat, que per això demanaven a la població que no s'acostés fins aquí. Tot i així, desenes de veïns s'han atensat per veure-ho amb els seus propis ulls. Ara, paradoxalment, ja no hi ha tanta gent pendent del riu, sinó que la imatge que veiem és de normalitat. Gent que surt per fi a fer running, a passejar-se, a fer esport, amb bici, sota un cel net, amb un sol, no ho està tant la llera del riu, on l'aigua s'ha enretirat, però ha deixat muntanyes de canyes i brutícia, pedres i fang que s'acumulen sobretot a les vores del riu i especialment sota el pont per on passen habitualment els trens de Rodalies.
0: Per tant, Andrea, entenc que la situació, el que dius, comença a millorar, ja és millor segur que fa unes hores, però no serà immediata la recuperació.
2: Exacte, aquí ara la imatge del riu ja s'acosta molt al que és l'habitual. Sabeu que al riu Besòs hi ha el parc fluvial, hi ha doncs, carrils bicis a banda i banda, una gran zona de gespa i una zona de vianants. No hi havia ni rastre de tot això perquè s'ho havia engolit l'aigua i aquest matí, fins al migdia, tot això era un riu, era aigua de banda a banda, aigua marró que arribava pràcticament fins la vorera, fins a municipis com Santa Coloma o Sant Adrià del Besòs. Tota aquesta aigua s'han retirat i baixa ara mateix per un torrent, per el que encara baixa aigua, però per un torrent al mig d'aquest parc fluvial, i s'han recuperat aquestes zones de gespa o aquest carril bici ja és visible. El que sí que queda és els rastres, aquesta ressaca de la tempesta, per exemple, doncs, amb pedres, fang i grans muntanyes de canyes que s'han arrossegat doncs, des del Vallès fins aquí a la desembocadura del riu Besòs.
0: Andrea, gràcies. Fins ara.
2: A vosaltres.
0: Uri, tornem amb tu un moment perquè hi ha actualització de dades dels bombers, de les actuacions dels bombers que han fet fins ara.
3: Sí, el que diuen els bombers és que entre les 12 del migdia i la 1 han atès 127 nous avisos per serveis relacionats amb aquest episodi d'inundacions i l'acumulat és ja de 1.900 avisos. Per tant, freguem els 2.000. Sí que és important ressaltar que encara la gran majoria d'aquests han estat a la zona de Barcelona. A la regió metropolitana nord n'hi ha hagut 900, a la regió metropolitana sud n'hi ha hagut 580 i ja treu el cap la regió de Girona, amb 380 avisos, és com dèiem, on ara la situació està una mica més complicada.
0: El que apuntava, de fet, fa una estona en Carles, el nostre company Carles Couso. I ja que parlem dels bombers, Susana Ruiz, un dels problemes amb què s'estan trobant amb aquest tipus de temporals és que, com que cau molta aigua en molt poc temps, el que ha passat a les últimes hores, se'ls acumulen, evidentment, tots els serveis alhora, i això fa que hagin de prioritzar l'ordre d'atenció segons la gravetat de cada avís.
4: Doncs sí, com deia l'Oriol, estan havent-hi una cadena d'avisos nous. Des d'ahir de la tarda fins a les 11 del matí, per exemple, n'havien rebut 1.671, però és que dins d'aquesta franja temporal, que no és molt extensa, estem parlant de només 15 hores, hi ha hagut estones molt complicades, de molta concentració, per exemple, en el moment de màxima intensitat de pluja a Granollers, ho explicava Oriol Corbella, que és cap d'intervenció dels bombers.
5: Aquesta situació ha provocat una simultanietat que ens ha generat més de 200 serveis en 3/4 d'hora i aquests serveis encara van augmentant, perquè hem de pensar que moltes coses succeeixen també a la nit i llavors és al matí quan la gent també les percep, les veu. Ara estem tenint una entrada mitjana d'uns 150 serveis per hora que es van afegint.
4: Clar, és el que diu en Corbella, que hi ha serveis que es van afegint, 127 nous avisos, ha dit l'Oriol fa un moment, de 12 a 1, per què? Doncs perquè la gent va descobrint els desperfectes i avisa els bombers que van sumant serveis nous als que ja tenien pendents. Això sí, ha dit que les atendran totes, aquestes incidències, però que, clar, òbviament n'hi ha que són més urgents que altres. Recordem que això que els està passant ara amb els aiguats, aquesta simultaneïtat, que s'acumulin molts fronts per atendre alhora, ja ho van patir, pobres, els bombers a l'estiu amb els incendis.
0: Gràcies, Susana. Publicitat i tornem.
6: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
7: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
8: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
7: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
6: Cadena SER i SER.